0: sacades de natge. Aquí jo no tenia importància a la dita de paratge, però no donant un jutim, podrà tratar sana, no vi, na rama, pani, copa, botni, trèdic, dona, si bon cop, a la vit, una xocla, per tant, que així, s'ho estia, per exemple, no vi, a les pas, que no van marcar, que van carrer, a passar pel nostre tema, que li, a la cita, s'ha de dir, s'ha de fer, que l'estia, que pot jutim, no ni, que no tot, que va estar, per un pare, que no li, m'ha de fer, ni, que és en la vida, en tercer sombat, a la zona, no ve, de l'eco, pràcticament, que ho passa,
1: Ja, però jo no tinc ni parla de això, no tinc cap ni parla, no tinc cap ni aquí, que li va dir, va dir, però s'han dit, però que mos ho diguin durat, que va ser i mos ho diguin i va ser provant, no vaig posar, no, tot provant, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: Massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, massa que m'ho puc trobar, mass

podia prendre a coronar-se amb més una illa i suada que la mosca. Diu tu treball que un guàrdia va acabut per i li va llibres a coronar-se amb més. Guàrdia posat que hi haurà de coronar-li un gat i una dotzana que hi va dir a plat i va que costarà que hi hagi posat. Massa més, un guàrdia que hi hagi posat. Va ser dit i posat i s'ho has dit i va rentre a massa una que anava a morir a dir que va dar se a ell. Va dir que cada dia va ser dit que el va fer a la casa i a la rosa i que va ser que hi ha anat a ser i que va fer a gris a plat. Va ser dit que va fer a la casa i que hi ha anat a ser i que va fer a gris a plat. Va ser dit que va fer a Osos no ho podia fer, perquè som una vinguida, quan d'aquí m'ha fàrit d'aquí, que tinc fàrit de saco semblava, però que ara m'ha parlat no fer continuar i pot ser molt igual que l'ai. Com a se m'ha fet vistar, no? No m'ha fet pas que m'ha de pàl·lita a cobrar el meu tipus de la isòstia que era la base amb la sola de la manera i per votar de la casa. Bàsic que per a poder cremar el que cal per passar un pitibat a corint i per votar amb la sola de la manera i tal de la casa. I m'aquest que dit anar que el matí ama disgorça amb unità de la casa. Per votar que era una vaga que la sola de la manera mateix on de anar a posar manera de posar la vida. Vull anar a conjuntar a passar a l'educar amb l'escadena de la ciutat no li pot venir a potser no hi ha por de mi la ciutat per venir a tant que hi ha dit mal. Som això que hi ha d'una persona que pot entrar a mi a picar l'altre sol dit i l'altre de venir a carmetrar-me s'ho ha d'optar d'aquí per qui s'ha dissabtat amb el cogar matià amb el marco tant que hi ha de l'inxó. S'ha de dir això que hi ha d'una persona que hi ha de comprar a mi el picol per casa amb qui digui garmetat, no garmetat per un indirat, no n'hi conec, i tomà sostre i saca per un col·legal del bisbe, ja n'etiquiri la gai culturiri en un moment de l'emotiu. Va ser-hi una de pràctica hora de marxar i m'on demà hora de marxar per i trajar, saps de que li posa la sua cocuri cocina d'imara, com va arribar a parlar amb l'imara i com que l'hagi. Va ser-hi una de pràctica hora de marxar que li vinc a com que vol va a portar així a tal, no ho sé, pot ser que era molt atrevit, que el ben de la sol de la revista, la gent que hi ha pogut. Que el ben de tant mateix, com que el sort de pilotar molt, com un tal és que no tal, per qui és qui no, Fusani, Grisei, Patas, Gran, Han, Patara, Kilo, Rasuni, Kilo, Nun, Poitaris, Kilo, Ragat, Sampan, and Waikosa, Baserina, Rakarita, Orana, Marsa, Rakarele, Pohalma, Rakita, Kaka, Pur, Bolvar, Sastra, Polita, Sastra, Nakai, Stadis, Sampan, Gai, Suis, Kutan, Masan, Paran, Bari, Kur, Rahat, Bivar, Ora, Istari, Pipa, Demasa, Pansan, Itilis, Sama, Patsin, Waita, Masan, Lenny, Kari, Kubu, Paran, Bai, Sati, Wasi, Kura, Istari, no ho està pensant i tingut ni res d'altre, i per anar a la mesa de Gòria un desiderat, som que la família ens sentàvem amb el llibre comú. Som que li treballat, un pare menjant-li, però ara que hi ha un pare que sempre hi ha un motiu. Però què passa amb el pare que hi ha un motiu? El carrer no hi ha un altre lloc. Un dia que s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, s'ha posat, Foxy no te lo digo, yo la Foxy no te lo digo, una de las cosas que te lo digo, son seis hombres que te digo, son seis que te digo, los textos que te digo, a mi quisiera con el regalo, a mi casa, ¿no? Tú vas a decir que es verdad, ¿no? Pero, yo sé que estás que te digo, estamos, es posible, en algo, con los otros, no sé, con las, no pienso, ¿no? Thank you.

0: els estem parlant en català. El que dic que els atacaran tant que si no s'aparà, com cal de ningú no se'n tenir.
1: És a dir, que quan corregir tot i no és el que no té, l'altre és el que arriba. S'ha dit que el sureixement ha d'unit pel ministre social com a l'Israel, vine a corregir tot. I va parlar, però vine a corregir tot el que té. Tant i com a l'altre, què passarà que som?
0: Tant com el vostre operador, quan s'ha pogut perquè la part que ets un racó, fan que s'ha d'anunciar. Per dir que jo vim a quan ens han anunciat, eh? Però ells sentia el quadre que ens han anunciat, el quadre que ens han anunciat, el quadre que ens han anunciat, el quadre que ens han anunciat,

ciències solidàries de la Universitat de Catalunya. Una de més les coses serà que hi ha Josep Guajolatí. Per tant, la mama és que hi ha un primer pianet que es va ser arribar a un pianista o un exagèric d'aquí. Se n'ha de ser medio que s'ha de ser abat, medio que va rebre un superstat i era com a la Universitat.

0: ella. Y al casi se tocó así. Siempre me recuperé, no tengo que pensar con cada rana, si te voy a echar dos en un año.
1: Però s'ha sospeitat que tindrà el que tu vas agafar el plan que si tu està per a era com han de dir les
0: patrini. Que sí, que te pare que digui jo que no és el meu guardi, però que tu s'ha de fer demà, s'ha de que ells solies fa a l'únic pel vini social com a l'agrari fei, i no conec el tal. I m'ha guarda, que vi no conec el tal de tell, va dir quan el meu de dir vas fer el que som.
1: Tant, poc i tot tu, que hi ha dit, quan s'ha de fer el plan que s'ha de fer, que s'ha de començar, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.